Morador Jesus, tu és o morador Jesus, tu és o morador Jesus. Vem Jesus, pode entrar, Jesus.